cuidar de mi. L'està mel per l'emoció, és mi tenc la posició, que un malèixer sobte el pas, prepudir a pensa bassa, a passar per al cor en dor, pianc, mesitja el protocol, ei, mandé, estet mei careina, o et fa mel l'endria l'esquena, sota l'ou fa mel el brusa, amb per centre pel set cusa,